però em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit els

estàs i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sal. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor s'ha...

ni el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols sense cap amor, van passar.